0: Biloc, convierte tu cerradura en inviolable. 963-963-963. Ni ocupas, ni ladrones. Biloc, bloqueo.tv.
1: En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al fuck. Generalitat Valenciana.
3: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
4: Hi ha llocs que guarden històries i després estan eixos racons on la història continua parlant-nos milers d'anys després. Dosaigües és un d'ells. A la part alta del municipi, dominant el paisatge, s'alcen les restes del seu castell, una fortalesa d'origen islàmic que durant segles va ser punt estratègic per a controlar el pas entre l'interior i la costa. Avui, els seus murs es recorden el pas del temps i ens conviden a imaginar com era la vida en aquest enclavament privilegiat envoltat de natura i amb unes vistes que continuen impressionant. Però si retrocedim encara més en el temps, trobem un dels majors tresors patrimonials, les seues pintures rupestres. Declarades Patrimoni Universal per la UNESCO, dins del conjunt d'art rupestre de l'art mediterrani, aquestes representacions tenen milers d'anys d'antiguitat i ens mostren escenes de casa, figures humanes i animals que ens connecten directament amb els qui van habitar aquestes muntanyes molt abans que existiren els pobles tal com avui els coneixem. Són autèntiques pàgines de pedra que conserven la memòria dels nostres avantpassats i que converteixen a Dosaigües en una destinació imprescindible per als qui gaudeixen descobrint la història, l'arqueologia i el patrimoni cultural.
5: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybel.
1: Hola, Boro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Voy a Santa Clara, Martí. Vamos a ir cada día al Sanque. Está chulo. Esta es la inventora. La que crea las Clarices. Están así, en este carrer. Ahí, hasta el final de este carrer. Las Clarices. Está. Se porta ous para que no ploga.
1: Exacte. Pero tot el mono o les novis. Ahí,
2: és una de les invocacions que una de les coses que li demana és això, perquè no ploga. Ahir era Sant Llorenç, que feia el dia més calor de l'any, que no és veritat, però n'hi feu ahir també, per tortar una vaca, perquè ell el martiritzaren cremant una parrilla. Entonces,
1: però això se suposa que és el dia... Sí.
2: I el que està mal és el que és, en la platja de la Conca, crec que ho dic bé, crec que és la platja de la Conca, en Pinedo. Qué chulo, tío. Ser de Pinedo te que molar. Pinedo, un poble súper agradable, no gran. Se mincha de categoría, entre los cuatro puestos hay para minchar de categoría.
1: Te, que sí.
2: Te es la playeta que parece que es tegua, porque ahí no va ningún pan, es de Pinedo. Parece que y parece que es un moleste. Es que está tan bonito todo. Y algo único en el mon. Uh-huh. En el mon. O sea, los corregudes de Cholles. Que són des d'ahir, si no recordo mal, del 11 al 14, són del 11 al 14, pot ser?
1: Del 10 al 14.
2: Del 10 al 14, però es comencen el 11, si no recordo mal. Bueno, d'igual. Ahí està l'amic Manolo Mocholí, que és el secretari d'estos amics de Corregudes, que mos conte, no? Que mos conte
1: claro.
2: Com va tot. Hola, Manolo.
1: Hola, Manolo.
3: Hola, com esteu?
1: Molt bé.
2: Esa platja és de vosaltres, no?
3: Bueno, per uns dies tenim una concessió de costes.
2: Com si fora, però que és bonic, oi? El desert de Pinedo està xulo, tu.
3: Sí, és un molt bon lloc. La platja de la Creu de la Conca, té un passeig marítim i unes vistes impressionants.
2: Això té que tindre més anys que la mare, que va. Esa pregunta és típica, no? Però no la platja, dic, les corregudes de Cholles, tu.
3: Pues l'han pogut dotar en més de 160 anys en documents recents. Estem estudiant perquè quan hem dotat algunes, per exemple, el mestre Salvador Xiner, que va dedicar una marxa a les corregudes de Cholles en 1894, se suposa que ja tenia fama d'anys en arrere. Entonces, estem estudiant perquè volem fer un xicotet llibre i documentar bé tota la història.
2: El xicotet no serà.
3: D'este ben popular que gràcies a Déu l'hem pogut portar fins avui.
1: Claro, perquè en 160 anys se diu ràpid, però les coses canvien, no? Però vosaltres manteniu el que és la costum emblemàtica, no?
3: Pues sí, les coses canvien perquè s'ha arrencat pues, sent una festa popular d'estes que sorgeixen de no res, els veïns acaben la temporada, les saques de llaurar, de tiro i arrastre, pues desafíos que passen i que van prosperar, entre la meva que corre més que la teua i tal, pues organitzaven carreretes de barri i tal, i ha anat agarrant onda, però claro, tot evoluciona, el camp, les cavalleries de treball han acabat-se. Yeah. S'ha mecanitzat tot i s'ha anat perdent. Gràcies a Déu, en Pinedo, concretament en Pinedo, que crec que ha sigut l'únic lloc que quedava, pues han mantingut contra viento y marea durant uns anys en mitjos precaris, en la col·laboració de tots, xinets, amazones, propietaris de quadres, i han pogut arrencar de forma un poc més seria el tema este des del 2012, i ho han pogut portar fins ací en apoio de les institucions, Ajuntament i Generalitat, que l'han declarat festa d'interès turístic provincial, i gràcies a això pues, ha sigut un suport que ens ha permès portar-la, apujar-la un escalonet més i que la participació i la transcendència de la festa vagi agrandant-se.
2: I qui pot participar ahí? Jo?
1: No crec,
2: ara.
3: Si tens una bona haca.
2: Això no dir-te jo. Si tinc un bon aparato, que diria mon pare, si tinc un bon aparato, no? Per callar.
3: I saps muntar sense cadira, perquè hi se munta pèl.
1: Això és complicat, eh? Però clar, la gent se prepara per a estos dies, clar.
3: Sí, bueno, conec alguns xinès de tota la vida i amazones, sobretot,

0: Están acostumbrats i han tingut que entrenar a córrer sense de cadira. No és fàcil, no és fàcil, no és fàcil.
1: No, perquè a banda, molta gent, jo he tingut la sort de veure la de vosaltres, bueno, esta, la de Pinedo, però esta per ni idea, l'ha vist mil vegades. La de Sant Lucas de Barrameda també l'ha vist, no? I molta gent diu, ostres, té aquesta similitud per ser en la platja, Manolo. No té, no, la similitud és perquè una són en la platja les dues, no té res que veure en l'altra, veritat.
0: No, la de Sant Lucas jo també la conec. Són xinès professionals que... cavalls de pura raça de carreres, corren en muntura, fan molts quilòmetres de carrera, molts quilòmetres de carrera. Així són carreres
1: de... Així és un sprint, no? Així és un sprint.
0: Un sprint. Ahir cronometraren per fer dos grups i que les aques correguen en parallels, de forma que no n'hi hagi gran diferència entre una i altra, però són carreres una contra una, de dos. Els 700 metres de la platja, la que més lento ho corre en 17 segons. Ahir teniu que veure l'esforç que es deixa de malaca. Molt lleuger, molt lleuger. Això per elles no és res.
2: Perquè això, Manolo, és una competició, no? Què se té després en compte per a pues, el guanyador, la guanyadora?
0: Bueno, nosaltres som uns quadros, els emparellem, controlem les carreres i donem un guanyador. Però realment el guanyador, l'únic que té és l'honor d'haver guanyat.
1: Sí.
0: Així tots tenen la xoia, que és el macador tradicional de seda, de colors. Sí. Tots el tenen, inclús tots tenen un trofeu, guanyen o queden a l'últim, un trofeu pel xinet, un trofeu pel xinet i un trofeu per la quadra, el propietari del cavall, que no sempre és el mateix. Tots tenen exactament el mateix, no hi ha distinció entre el que guanya i l'últim. El que se tracta és de mantenir la tradició viva, una festa popular a regar com esta, i ser amants dels animals, companyers i fer un equip. Que l'objectiu final és mantenir aquesta festa viva i traslladar-lo a les pròximes generacions tal com era.
2: Exacte, i havies dit que la més lenta pot ser de 7 segons, sí. Però la més ràpida, entonces, de quant estem parlant?
0: N'hi ha unes quantes de 12 i pico, 13 segonets. El grup A, com a màxim, 14 segons. Els 7 cavalls que estan al grup A, i després estan els 7 en el grup B, que ja estan entre els 13, 14 i els 16 o 17. No hi ha molta diferència, però... procurem que es faci bonico i que no n'hi hagi un aca que s'emparella amb un altre que li traga 100 metres en un sprint d'estos. És bonico per ells i és bonico també pel públic.
1: Jo estic pensant que molta gent que està sentint-me ja, a Begoña a mi m'ho fa molt de cas tots, perquè fan cas, estàs per Agarres, te'n vas a la platja de la Conca, te'n vas a Pineu, te fas una cerveseta, te'n vas i te fiques descalça en la platja, i allí a pèl, perquè allí a pèl és el públic fa el passillo, a pèl és l'eixida, allí tot és a pèl, és veritat, no? Perquè és curiós també l'eixida, Manolo, a mi em mola molt l'eixida quan estan en marxa i el que de vosaltres el que diu ja, més o menys quan veus que estan en parella els dos, diu, ara, o sigui, no n'hi ha un caixó, no, allí tot és
0: a pèl,
1: que és lo bonico, no? És un poquet... Eixa naturalitat.
0: Com antes, com abans, claro. com abans. Un poquet d'organització n'hi ha que fer, perquè n'hi ha que menejar
1: sí,
0: 14 carreres de 10 minuts, si no se du un poquet d'organitzar, pues se fa eterno, no? Però sí, s'improvisa molt en aquest sentit, s'emparellen les aques, se dona l'eixida, quan ve a la pista despeja i toca, i arranquen, a vegades arranquen les dues parelles, a vegades una se resisteix, són animals i tenen coses rares. Però sí, solen, ja han entrenat un poquet i ja coneixen el terreno, solen així prou parelles i corren bé.
1: Pues res, esta pra hasta el dia 14, no? Sí.
0: Sí, avui a les 6:30 se farà desfile, primera carrera, 6:30 de la vesprà, demà ho han suspès per el tema de l'eclipse.
1: Yeah.
0: Exactament. I seguirem com estava programat el 13 i el 14.
1: Vale.
2: Molt bé.
1: Pues ja ho sabem.
2: Pues de categoria.
1: Pues demà no vaig a veure jo l'eclipse, no vaig a veure jo les carreres, vaig a veure l'eclipse, ja m'obligues tu.
2: Que si no te n'anaves a les carreres, que te coneguem.
1: Pues ja te saludaré per ahí quan te veig, tu.
2: Pues bueno, Manolo, un abraç.
1: Un abraç a mi, gràcies.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a tu. Adéu.
1: I mogolló de coses que n'hi ha, eh? Los Corrales d'Utiel, això és una aldea... Saps de qui és aquest poble? De Rosanguida, no?
2: Los Corrales d'Utiel?
1: Los Corrales d'Utiel, que te porto un dia. Avui n'hi ha paelles, avui no plega allà. Desfile de carrosses i DJ. Enxeresa, presentació de les festes. Dispara Mediterrània, actual a Tòquio. En Museros n'hi ha galotxa i cine a la fresca. En Marines, missa, dispara la Gironina... Sopar i ball, en Turís Disco Mòbil i Toni Pons, el coneixes?
2: Sí,
1: Pons,
2: hombre,
1: Toni Pons en estiu a tope, sí. El mentalista va a tope. En Serra n'hi ha acordat, si el goratge ho permetís, en Benissa n'hi ha Charlotà, i que bonico.
2: Charlotà? Però això què és, que se junta molta gent i comences a xerrar o què?
1: Una Charlotà és com si fos bombero torero, una cosa d'aixes, no?
2: Que és broma, que ja ho sé.
1: Ja ho sé.

0: Seria una charlatana, una charlatana.
1: Ja ho sé.
0: Godelleta, dia del jubilat i pensionista. M'he fet una gràcia, eh? Jubilat, jubilat i pensionista.
1: Jubilat i pensionista.
0: Ja no, ja no en queden. En Elche...
1: No, lo mismo, no.
0: Dispara Piroalpa, el concurs de mascleta és... Elche és que és molt gran. Elche avui actua Celtas Cortos i Miquel Poveda. O sea,
1: uau,
0: és,
1: no, no, cartelazo,
0: totes les dies, totes les dies. Elche totes les dies té una barbaritat.
1: Oye, Elche.
0: I Nocturna de Turís. En Burjassot... L'Orquesta Platino. Me mola molt. L'Orquesta Platería. Buenas noches, eh? Quan es, en Esvariateig.
1: Tu te pegaries ser...
0: Mas al passar missa, professor, i variateig. L'Esvariateig me molava molt jo. Jo tinc espectáculos, extensió.
1: Claro, mira, si és que ho fa superbé.
0: És un auténtico placer estar esta noche aquí en Benaguasil con... Y entonces te presentaban el ballet de Begoña Perpiñá, con la magia de no sé qué, ni sé cuántos, y acababa siempre, y la vedette, y la chento, oh, la vedette.
1: Si algún día la radio o gente de Fallasote funciona, ya sabes a lo que vedette, dedicarte.
0: Qué maravilla, qué maravilla. A mí me encantaba.
1: Showman.
0: Más Alfasar, eso. En Yatoba, San Fermines y Cine de Verano. En Silla, Baques. En Cayo San Segura, ya Chupinazo, Misa, Ofrenda, en Paiporta, Festa Infantil y La Mónaco, en Benifayó, Espectáculo Infantil y Voces Eternas, en Follo, Pregó, Fox de Caviar FX, ni a una torra popular, y La Pato, tú, La Pato, en Cavapera ahí, qué maravilla.
1: Me, La Pato.
0: Fénix, Firebox, dispara en San Sebastián. Yo es que entré en ETV, en la televisió basca, en ETV, i en ETV totes les dits a les 11 menys quart tens el concurs internacional 61 de Castells en directe, i ahir per exemple a Tamarit, l'amic Tamarit,
1: quants dies dura això?
0: Hasta el dia 15, demà la valencià, demà en tot l'eclipse, en tot l'eclipse la valenciana.
1: Valencianes, no, que disparen.
0: Sí, però la valenciana porta guanyant 3 anys seguits, crec. La Llesa, Passada de Arcos i l'orquestra La Plaza en Pinedos Corbes de Xolles, en Ayora, Gazpacha.
1: Que bo.
0: Que mel, i Jordi González sin convidar-nos. El mamó. Se'n va i no, ja no mos diu res. Hòstia, se fa poc allí.
1: Sí, i l'alcalde mos va regalar mel.
0: I concert de Pasodobles, i després la Monte Carlo. En Bèlgica tenia missa, professor, i tribut, Toni Bravo, i en Alcácer...
1: No entens la teva lletra, no? Per lo que veig.
0: El duo hechizo.
1: Com... Ai, com ho has entès? Jo ho veig des d'ací, no, seria incapaç de desxifrar-te.
0: Perquè tu ho has dit, és la meua lletra. Ja, si fos la lletra no, d'Alejandro, pues no ho entendria.
1: No escrigues moltes este. Cartes d'amor, perquè les teues querides no l'entendran.
0: I ja està. I ahir estiguem... Bueno, no puxi al Micalet, però se feu lo del repret.
1: Tu veigeres des de baix.
0: Puxant i agafar un bidet i tal, però que calufa, dic, mare de Déu.
1: No era precís.
0: Pues ja està, ja.
1: Però va eixir tot molt bé, sí.
0: Tot això.
1: Pues bueno, Boro, pues demà contem més en eixa agenda repleta, la vora agenda de les festes dels pobles en estiu, demà eclipse, demà tot un eclipse. Ja recordarem els consells que ens han donat els professionals i d'on anar i d'on no anar, important. Així que continuarem. Ara es queden amb esports, amb informatius. Nosaltres a les 12:20 demà estem així de nou en Más de Uno en la província de València. Que tinguem bona vesprada. Adeu.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La comunitat ultima ja el dispositiu especial per a viure demà l'eclipsi solar. Bona vesprada, dispositiu que estarà format per més de 15.000 efectius, entre ells mitjans aeris i drons que vigilaran el nostre territori per a evitar incendis forestals. Parlant d'incendis, el de Tírig, a la província de Castelló, ja s'ha donat per controlat. La Generalitat també ha traslladat avui les seues condolències després del terratrèmol a Colòmbia i ha mostrat la seva disposició a col·laborar en la resposta humanitària. Anem amb aquestes i altres notícies, ho farem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, 15.000 efectius entre bombers, cossos i forces de seguretat de l'Estat, sanitaris, protecció civil i voluntaris formaran part del dispositiu especial que es posarà en marxa en la Comunitat Valenciana demà 12.

0: d'agost amb motiu de l'eclipsi solar. A més, hi haurà una vigilància preventiva amb 29 mitjans aèries que es reforçarà amb drons pel nivell extrem d'incendis forestals en tot el territori. Andreina Pietri.
1: Així ho ha anunciat avui el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, qui ha recordat que hi ha 9 punts oficials d'observació de l'eclipsi, pel que demana la ciutadania que es vagi a desplaçar a altres punts no oficials al fet que extreme les mesures, especialment en les zones forestals.
2: Los que son puntos oficiales de observación tienen un dispositivo de Guardia Civil, de Bomberos Forestales de la Generalitat, de los consorcios provinciales, de Protección Civil, de voluntarios, de personal sanitario. Y hay otras zonas que no son puntos oficiales de observación que se ha detectado que las personas pueden acudir. Nuestra recomendación es que no acudan a las zonas forestales por el riesgo que pueda haber de un rayo latente por las altas temperaturas que se esperan el día de mañana.
1: Un altre dels punts sensibles serà la mobilitat. El subdelegat del govern en la Comunitat Valenciana és José Rodríguez.
3: Modelo de preventivo de seguridad con respecto a puntos oficiales, pero también en puntos que creemos que suponen una ventana de riesgo y que pueden suponer que por la movilidad de la gente, pues en este caso a través de colapso de tráfico o también por el tema, el alto riesgo de posibilidad de incendio. Pero sí que creemos que va a haber una movilidad extraordinaria, por supuesto.
0: La Conselleria de Sanitat, per la seva banda, ha emès un SMS amb a tota la població de la comunitat per a observar l'eclipsi solar que tindrà lloc també demà i que se faça d'una manera segura. Alejandra Carrillo.
4: A més, Sanitat enviarà també al llarg del dia d'avui una notificació amb aquestes recomanacions. En aquest sentit, des de la Conselleria es vol incidir en la importància de la protecció ocular adequada mitjançant filtres homologats perquè l'observació de l'eclipsi no provoqui lesions oculars.
0: I l'incendi forestal de Tirig a la província de Castelló ha quedat controlat prop de les 11 d'este matí després de 4 dies de treball d'extinció. El foc ha afectat a més de 750 hectàrees, de les quals més de 600 corresponen a superfície forestal. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
5: Així és, encara continua l'àrea cremada un dispositiu de 50 bombers que s'espera reduir al llarg del dia si l'evolució és favorable. Manolo Nicolás, portaveu del Consorci Provincial de Bombers.
6: Se ha podido dar por controlado esta mañana después de haber tenido unas condiciones meteorológicas muy buenas a lo largo de toda la noche, con una humedad prácticamente del 100%. La tarde de ayer también, con la llegada de los frentes de tormenta, aumentó la humedad relativa y esto ha permitido a todo el dispositivo de extinción poder trabajar de forma muy efectiva a lo largo de la noche.
5: La superfície calcinada afecta a 400 hectàrees a Tirig i 350 de Catí. Dels 4 incendis decretats aquest cap de setmana, la província només en queden Tirig i Serra d'en Galceran.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Els veïns de la Vall de la Gallinera, la província d'Alacant, s'han concentrat en contra de l'agressió homòfoba que han denunciat 4 xiques menors de la pedania de Benialia, ocorreguda aquest cap de setmana durant les seues festes. 3 homes, també menors, presumptament les van insultar i van agredir-les. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, la Guardia Civil está investigando los hechos y ha interrogado a los presuntos agresores, vecinos de Oliva, que al parecer han dado una versión diferente a la de las denunciantes. En declaraciones a La Sexta, una de ellas ha contado que el origen de la agresión está en su orientación sexual porque sufrieron insultos tales como maricona o bollera.
9: Lesbianas, que si éramos hombres, mujeres, que nos sentíamos, viva Vox, viva Franco. Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo, me hice sangre en las rodillas.
8: Estaba menor, presentaba un morado en la cara cuando acudieron a denunciar lo sucedido en estado de shock, según los testigos. Desde el consistorio de la Vall de Gallinera, desde la Generalitat, han mostrado su solidaridad con las menores y el Ministerio de Igualdad ha publicado en sus redes que frente al miedo que conduce al odio, hay que ser firmes con las convicciones democráticas.
0: I agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 26 anys com a presumpte autor de 2 delictes d'agressió sexual en una mateixa dona en situació de vulnerabilitat a València.
1: Els fets haurien ocorregut el 22 i 23 de juliol en un descampat de València, on en 2 ocasions va entrar sense el consentiment de la víctima en la tenda de campanya on pernoctava i hauria utilitzat la força per a agredir-la quan es trobava dormint. Els investigadors van identificar el sospitós després de ser atès a la víctima en un centre hospitalari i van comprovar que es tractava del mateix home que el passat 24 de juliol havia agredit brutalment a un altre home, fets pels quals va ingressar en un centre penitenciari complit preso provisional.
0: I una dona de nacionalitat britànica de 70 anys ha mort després de patir un accident mentre practicava

0: parasailing en aigües de Benidorm, mentre que un home, també de 47 anys, va resultar ferit. Onda Cero, Marina Baixa, Esperanza Gallego.
1: La dona es trobava en parada cardiorrespiratòria quan van arribar els servicis sanitaris. Els equips del SAMU